Et prometo que tot el que faci ho faré per a nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer.

que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré. Però que encara que no se m'entengui, sempre et prometré

Et prometo un 23 d'abril on mai t'hi faltin roses. O la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.